0: que no se conegui, diu, el resultat de la investigació oberta.
1: Trasladarles pues la absoluta confianza por parte del gobierno de España en el delegado del gobierno. Creo que es una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada y que lo único que hace es, bueno, pues hacer bien su trabajo.
0: Ha estat en la seva visita a Palma per mantenir el tradicional despatx d'estiu amb el rei Felip VI al Palau de l'Almudaina. També ha anunciat que ha proposat crear a Mallorca un nou centre per combatre els incendis al Mediterrani Occidental. Del tema migratori, Sánchez va destacar la trobada amb el seu homòleg algerià com a punt d'inflexió, diu, per rebaixar la pressió migratòria que pateixen les Illes Balears. I precisament aquesta qüestió migratòria va centrar bona part de la reunió que Sánchez va mantenir també ahir amb la presidenta del govern Marga Proens, que lamenta la falta d'avanços en l'agenda balear després de la reunió, tot i que agrair la interlocució, però assenyala que no és suficient.
2: Necessitem que no se quedi només en paraules, que no se quedi en només que se'n van tota la informació actualitzada, sinó que comencem a veure una reacció.
0: Una visita a la de Pedro Sánchez que coincidia amb la notícia que se publicava ahir que l'advocat penalista mallorquí Jaime Campaner serà el nou míser de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, en la causa en què està acusada de tràfic d'influències i malversació. El nou advocat substitueix Antonio Camacho en la defensa i ha sol·licitat al jutge Juan Carlos Peinado l'ampliació del termini per presentar el seu escrit de defensa en la causa que serà jutjada amb jurat popular. I tornem un dia més, una vegada més, també a les reaccions a aquesta manifestació del 26J, perquè la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de les Balears ha demanat una investigació judicial independent per les càrregues policials. Els missers sostenen que van fer un ús injustificat, arbitrari i desproporcional de la força contra les persones que no estaven generant, diuen, cap risc. Escolta'm la presidenta Lídia Blanco Rodríguez.
3: La situació per part de la policia va resultar desproporcionada i desmedida. El que nosaltres demanem és que en aquest sentit judicialment se faci una investigació i que se depurin les responsabilitats que corresponguin.
0: Mentre el sindicat policial Jupol defensa l'actuació del Santi Avalots, escolta amb Chechu Enrique Portavou.
4: Vienen las caras cuando acaba la manifestación y los grupos radicales entran a jugar. Cuando entran a jugar los grupos radicales, la policía cuando ve alterado el orden público y ve comprometida la seguridad en la vía pública, no tiene otro remedio que cargar.
0: I més temes. El Consell de Mallorca aporta 41 milions d'euros a Tirme per baixar la tarifa d'incineració un 10%. L'oposició critica que se destinin recursos propis a finançar la taxa, perquè serà de gairebé 115 euros per tona a 103 euros. Escoltant Rafael Bosch, conseller insular d'Hisenda.
5: Nosaltres pagam feina feta. Dic perquè l'opinió pública tingui clar que nosaltres no donam 41 milions a Tirme. No feim aquest derbarat.
0: I als esports, l'Illes Balears Palma Futsal farà avui el primer entrenament de la pretemporada. L'equip illenc té ara per davant 5 setmanes de preparació abans que comenci oficialment el curs amb la Supercopa que es disputa el primer cap de setmana de setembre. Així, amb la informació esportiva arribem a les 7 i millor. Deixem aquí la informació de les Balears. Torna en 15 minuts. Fins després. Molt bon dia.
6: Són les 7 i media, les 6 i media en Canàries.
7: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? La atención por los incendios forestales que afectan a España se traslada ahora a las provincias de León y Zamora, donde se han declarado varios incendios, entre ellos cuatro que son los que más preocupan hasta ahora porque amenazan a varias poblaciones. Juan Antonio Aparicio, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días. Centenares de bomberos forestales luchan durante esta madrugada para tratar de contener las llamas. La situación más complicada la tiene León, con tres de estos grandes incendios activos en San Cipriano del Condado, Baguellina y Valdelaló. Hay 300 personas desalojadas. Preocupa, además del calor, el viento. Eduardo Diego es el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia leonesa.
9: Llamar en este caso a la prudencia, a la colaboración ciudadana y siempre, por encima de cualquier otra prioridad, está la defensa y la seguridad de las personas y de los habitantes de las diferentes poblaciones afectadas por estos incendios.
8: Además, en Zamora, el incendio de Fermosella ha provocado el desalojo de 14 localidades y más de un millar de vecinos.
6: Por otra parte, horas clave en el incendio de la Val d'Uixó en Castellón, que continúa fuera de control en su flanco oeste, Juan.
8: Al que los medios terrestres tienen mucha dificultad para acceder y atacar las llamas debido a la complicada orografía de esta zona de la Sierra del Espadán. Sin embargo, las labores de esta madrugada han sido positivas. Fernando Pérez es el director.

0: en la compra de venda d'habitatges a l'àmbit nacional, segons les darreres dades publicades pel Centre d'Informació Estadística del Notariat. Tot i així, la compra-venda d'habitatges cau un 20%. Els agents de la propietat immobiliària alerten que la tendència es mantindrà si no surt més habitatge al mercat. José Miguel Artieda és el president de l'Associació d'APIs de les Balears.
1: Se agota el producto. Cada vez hay menos producto en el mercado, con lo cual pues hace que suba el precio. Sube el precio, pero el número de transacciones disminuye.
0: Avui és dijous, 30 de juliol. Pablo Hernández, des del control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Amador Bausà. Sant Josep gestudia com desallotjar un nou assentament il·legal.
2: Està situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És un espai on ja fa molt d'anys que hi viu gent, però que s'ha vist incrementat pels desallotjaments del seu voltant. Ara el que més preocupa als que viuen és la brutícia que s'hi acumula i el risc d'incendi que comporta.
0: Més reclama mesures immediates de decreixement.
2: Els ecosobiranistes titgen de cínics a Marga Proens i a Pedro Sánchez després de la reunió que van mantenir ahir a Palma. El coordinador de la formació, Lluís Apesteguía, reclama que demà mateix el Consell de Govern aprovi un decret amb mesures com la reducció de places turístiques o un nou impost als cotxes de lloguer.
3: Els mallorquins servim molt més que per fer de cambrers i de recepcionistes d'hotel. El que necessitem és tenir una presidenta o un president que cregui en nosaltres.
0: Denuncien el govern pel reforç de seguretat el dia de l'eclipsi.
2: UGT diu que és fals que el reforç d'agents portuaris anunciat pel govern la setmana passada per al 12 d'agost. El sindicat assenyalen que la previsió de ports i bé és fer aquest reforç amb el personal actual, obligant-lo a fer hores extra. Joan Guardiola és el delegat del Comitè de Seguretat i Salut a ports i bé d'UGT.
4: Les hores extras són voluntàries, totalmente voluntàries. Tu no puedes, o creo que no se puede prever que a través de horas extra o el refuerzo de horas extras un refuerzo se cumpla.
0: 17 anys de l'atemptat de Palmanova.
2: Calvià ha retut homenatge als dos guàrdies civils assassinats en el darrer atemptat d'ETA, tal dia com avui, a l'any 2009. Prop de 200 persones han participat a l'acte fent costat a les famílies dels dos agents. Montserrat Lezaún, mare de Diego Salvà, assegura que el millor homenatge al seu fill és viure la vida sense rancúnia.
5: Yo tengo 8 hijos más que Diego, pues creo que no se merecen tener una madre que transmita rencor, odio, resentimiento, porque no es propio de una madre.
0: I en els esports?
2: El Mallorca s'imposa per 4-2 contra l'Al Ittihad de la Lliga Saudita en el segon amistós de pretemporada. Sergi Darder, Sumahoro, Pablo Torre i Lubombo han estat els golejadors en el debut d'Arnau Tenas com a porter titular. I en quant al moviment de la plantilla, pendent del que es faci efectiva la venda de Samu Costa a l'Al Nasser de l'Aràbia Saudita. L'acord està tancat entre les dues parts per 22 milions d'euros.
0: I a la cultura avui parlarem un dia més de l'Atlàntida Film Fest, que avui protagonitza el director Fernando Trueba. Coneguem ara la previsió de la meteorologia per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noeli García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen les temperatures i serà un dia càlid en plena onada de calor. S'esperen màximes que podran arribar a superar els 37 graus a zones de Mallorca. Avui màximes de 33 graus a Palma, 32 a Maó, 31 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel clar. Demà divendres pujaran lleugerament les temperatures. 34 graus a Palma, 33 a Maó, 32 graus a Eivissa i 30 graus a Formentera. Continuaran especialment altes a la illa de Mallorca. També es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat i boires durant el matí. La nit serà tropical amb mínimes de 25 graus a Formentera i 22 a Palma. És una informació d'AEMET.
0: Ara mateix tenim 32 graus a Palma, 30 a Maó i a Eivissa i 28 a Formentera. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Ràdio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Avance informativos territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.
8: Es momento de repasar la información que están preparando los centros territoriales.

0: Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. Desactivada ya la emergencia nacional por los incendios en Ávila y en Madrid, la crisis está ahora en Ceuta y recuerda la de hace 5 años. Cientos de migrantes han entrado en las últimas horas a pie por el espigón fronterizo con Marruecos y a nado, unas 2.000 personas en la última semana. El presidente de Ceuta pide al gobierno central que envíe refuerzos y que establezca un mando único como el de los incendios. Interior lo descarta, pero el ministro viaja allí mañana. Última hora, Sandra Suani. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Situación descontrolada en la frontera del Tarajal. Cientos de personas siguen entrando en Ceuta por vía marítima desde Marruecos. A plena luz del día, la Guardia Civil denuncia la falta de medios humanos y materiales y trabaja al límite para tratar de salvar vidas. Entre los migrantes que intentan llegar a la ciudad autónoma se encuentran menores y muchos no saben nadar. En las últimas 24 horas se han recuperado de aguas ceutíes 3 cuerpos de migrantes que intentaban llegar a nado, el último esta mañana. A esta hora no hay cifras oficiales de cuántas personas han conseguido cruzar a suelo español. Rachis Vigi es el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.
3: La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados. Hemos podido ver a través de los medios de comunicación campamentos improvisados en los alrededores del SETI. De hecho, hay incluso más personas en esos campamentos alojados que en el propio centro.
2: El gobierno central asegura que mantiene una respuesta coordinada ante la situación migratoria que vive Ceuta. Todos los ministerios implicados trabajan ya de forma conjunta para reforzar tanto el control de la frontera como la atención humanitaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya se ha puesto en contacto con el presidente Vivas y mañana viajará a Ceuta para conocer de primera mano la evolución de la situación.
0: La situación en Ceuta ha encendido también el debate político. La derecha responsabiliza al gobierno del colapso migratorio en la ciudad autónoma. El Partido Popular reprocha al Ejecutivo la falta de control en las fronteras y le exige una respuesta inmediata. Miguel Tellado.
4: Lo que está sucediendo en Ceuta es, desde luego, una crisis migratoria en toda regla. Si estamos en esta situación es porque tenemos un gobierno en España que, desde luego, ha desatendido sus propias responsabilidades en materia de inmigración y es evidente que el gobierno de España tiene que actuar.
0: Vox sube el tono vinculando migración y delincuencia. Santiago Abascal habla de invasión y de que estas personas no vienen huyendo de la guerra o la pobreza, sino llamados por Sánchez para mantenerse en el poder, es lo que dice. A las 2:30 nos acercamos a la realidad de estos jóvenes marroquíes que muchos de ellos pierden la vida por buscar oportunidades en Europa. El presidente Sánchez anunciaba esta mañana desde el puesto de mando avanzado del incendio de Ávila el final de la emergencia nacional por ese fuego y por el del oeste de la Comunidad de Madrid y que la Unidad Militar de Emergencias devuelve el mando a la Junta de Castilla y León y a la Comunidad Madrileña. Ambos fuegos están estabilizados.
5: Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional.
0: Por cierto, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas en relación con el incendio en Almorox, en Toledo, que saltó a Madrid. Se trata de 2 hombres que supuestamente estaban soldando cuando estaba prohibido expresamente. Y una imprudencia parece haber sido también el origen del incendio en la provincia de Zamora, el que más preocupa a esta hora. Una docena de pueblos están evacuados y trasladados sus habitantes a Bermillo de Sayago y a Muelas del Pan. Última hora, Luis Ángel García Lera, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Pues ya tenemos una primera estimación de daños en este incendio. El operativo desplegado en la zona calcula que se han podido quemar entre 10.000 y 11.000 hectáreas de monte en este espacio natural. Raúl de la Fuente, el director técnico, habla de una evolución positiva del fuego, pero advierte de puntos críticos en el entorno de la zona de barrancos.
7: Los otros 2 puntos serían la cola del incendio, el flanco izquierdo y el flanco derecho en la cola, que les pasa un poco lo mismo, están metidos en el barranco y la extinción es más complicada porque los medios terrestres no pueden entrar a rematar con tanta seguridad.
6: Y como bien decías, ya falta de investigación oficial, ya se apunta a una imprudencia como origen del fuego. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
8: Por tanto, extrememos las precauciones, máxima precaución, siempre en el verano y sobre todo en estos tiempos.
6: Siguen por lo demás 14 pueblos evacuados y 2 confinados.
0: Y el incendio en Castellón evoluciona bien, pero no va a poder quedar estabilizado en las próximas horas. Y sobre el lujoso ático comprado por la Comunidad de Madrid, noticia que conocimos ayer, auténtico giro de guión en la última hora. Luis Ortín, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Marta. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso cambia de planes, ya no lo usará como oficina temporal como defendían hasta ahora y decide venderlo para ayudar en la reconstrucción de los incendios que han golpeado a la región. Lorena Rodríguez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, lo anunciaba el consejero de Presidencia Miguel Ángel García durante la visita a San Martín de Valdeiglesias, municipio afectado por los incendios.
11: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
10: El inmueble se adquirió para lugar de reuniones mientras se reformara la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Los partidos de la oposición piden explicaciones. El secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, dice que Ayuso se estaba poniendo un piso gratis. Quieren ver el expediente, lo piden. Y para Más Madrid se trata de una vergüenza. Acusan a la presidenta madrileña de utilizar el dolor de los incendios para, dicen, tapar su derrota.
9: En Málaga, dos niños de 10 y 15 años han muerto esta madrugada en el incendio de un edificio en Arroyo de la Miel. Su madre está herida grave. Iker Álvarez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Los vecinos del edificio llevan desde esta madrugada con el miedo en el cuerpo por lo ocurrido aquí en Arroyo de la Miel. El fuego se originó en la tercera planta y las llamas se propagaron rápidamente hasta la cuarta, y fue allí donde se produjo la tragedia. Los servicios de emergencia han conseguido rescatar a la madre con vida, que permanece ahora ingresada en la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero nada pudieron hacer por salvar la vida de Macarena y Álvaro, de 15 y 10 años. Han sido momentos de enorme angustia, así nos lo contaba Germán, uno de los vecinos.
13: Escucho una explosión, que es el primer cristal que hay arriba, y empiezan a caer trozos de fuego en la ropa de mi tendedero, que se estaba quemando mi ropa. Fui corriendo el grifo con barreño y, como podía, empecé a apagar la ropa del tendedero.
12: Los vecinos de la primera y segunda planta podrán regresar a sus viviendas a partir de dentro de nada, a las 3 de la tarde, eso sí, siempre que los bomberos les den el visto bueno.
9: Y a esta hora, como les venimos contando en Radio Nacional, tenemos que lamentar el fallecimiento a los 62 años del actor Manolo Solo. Ganó un Goya por Tarde para la Ira. Sonia Castellani, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes. Este mediodía lo confirmaba la Academia de Cine. Manolo Solo ha fallecido esta mañana en Madrid. Tenía cáncer, aunque la noticia no había trascendido y ha sorprendido al mundo del cine. Solo, que ha participado en 55 películas, había forjado una sólida carrera con papeles secundarios y en los últimos años asumió papeles protagonistas en cintas como Cerrar los ojos, de Víctor Erice, o Una quinta portuguesa.
15: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
14: Aquí le escuchamos en esta película por la que ha estado nominado este año a los Goya. No fue su única nominación, tuvo otras 4 y lo ganó en 2017 por su trabajo en Tarde para la Ira.
9: También era músico, actor de teatro y, dicen compañeros como Santiago Segura, un gran tipo. Entramos ahora en Página Económica. La mañana nos deja dos datos destacados. La economía ha crecido 7 décimas en primavera, 1 décima más que el primer trimestre, gracias al consumo privado animado por el empleo. El crecimiento del PIB sigue en cabeza en la Unión Europea. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía.
16: Es un crecimiento además sólido, apoyado en la inversión, con nuestra industria creciendo este trimestre por encima de la media. Destaca también la evolución del consumo de los hogares, que se apoya evidentemente en la solidez del mercado laboral, con más empleo y empleo de mayor calidad.
9: La mala noticia viene con los precios. El IPC de julio se sitúa en el 3,5%, 3 décimas más que el mes pasado y el mayor nivel en 2 años, reflejo del encarecimiento de la electricidad y de los carburantes debido a la guerra e inestabilidad en Oriente Próximo y a la relajación de las ayudas. De los mercados, hoy tendencia general de ascenso en Europa. El IBEX remonta tras las caídas de ayer, impulsado por los resultados empresariales como los del BBVA, Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El IBEX sube ahora mismo un 1,5% y supera la frontera de los 19.700 puntos. Los resultados del BBVA hacen que esta entidad suba un 3,5% en bolsa en este momento. El resto de las europeas también cotizan en verde y Wall Street apunta a que abrirá en positivo. Allí sobresale el desplome de Meta, matriz de Facebook. Anoche publicó resultados y se hunde un 10% en el mercado de preapertura. Caso contrario para Microsoft, que se dispara casi un 10%. Y el petróleo ahora mismo a la baja. El Brent cae un 1% y vuelve a cotizar por debajo de los 90 dólares por barril.
0: Y los deportes, pendientes de la situación en el estadio de Vallecas, donde el Rayo ha vuelto a impedir la entrada a la Comunidad de Madrid, y pendientes del Real Madrid con la salida de Gonzalo al Fulham. Clara Rodríguez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Después de retirarle la concesión del estadio, el gobierno regional denunciaba al club de la franja tras impedir el acceso a sus operarios. Esta mañana negaba la entrada a los funcionarios de la comunidad. En el Real Madrid, en un día clave en la operación de Rodri, se ha decidido el futuro de Gonzalo, que se marchará al Fulham de Arbeloa. El club inglés pagará 42 millones por el 70% de los derechos del jugador y en el caso Julián Álvarez, el Barcelona ha recibido la denuncia del Atlético de Madrid a la FIFA por acoso al jugador argentino.
0: Volvemos dentro de 20 minutos. Llega ahora la información de su comunidad.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
20: Bon dia, són les 2:10. El preu del metre quadrat s'ha encarit un 16% en un any a les Balears, l'arxipèlag que encapçala la pujada dels preus en la compra-venda d'habitatges en l'àmbit nacional, segons les darreres dades publicades pel Centre d'Informació Estadística del Notariat. Tot i així, la compra-venda cau un 20%. Els agents de la propietat immobiliària alerten que la tendència es mantindrà si no surt més habitatge al mercat. José Miguel Artieda és el president de l'Associació d'APIs de les Balears.
21: S'agota el producte, cada vez hay menos producto en el mercado, con lo cual pues hace que suba el precio. Sube el precio, pero el número de transacciones disminuye.
20: Avui és dijous, 30 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausa. Sant Josep ja estudia com desallotjar un nou assentament il·legal.
22: Està situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És un espai on ja fa molt d'anys que hi viu gent, però que s'ha vist incrementat pels desallotjaments del seu voltant. Ara el que més preocupa als que hi viuen és la brutícia que s'hi acumula i el risc d'incendi que comporta.
20: 17 anys de l'atemptat de Palma Nova.
22: Calvià ha retut homenatge als dos guàrdies civils assassinats en el darrer atemptat d'ETA, tal dia com avui de l'any 2009. Prop de 200 persones han participat a l'acte, fent costat a les famílies dels dos agents.
20: I en els esports?
22: El Mallorca s'imposa per 4-2 contra l'Al Ittihad de la Lliga Saudita en el segon amistós de pretemporada. Sergi Darder, Sumajoro, Pablo Torre i Lubombo han estat els golejadors en el debut d'Arnau Tenas com a porter titular. I en quant als moviments de la plantilla, pendents que es faci efectiva la venda de Samu Costa a l'Al Nasser, també de l'Aràbia Saudita. L'acord està tancat entre les dues parts per 22 milions d'euros.
20: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
23: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears pugen les temperatures i serà un dia càlid en plena onada de calor. S'esperen màximes que podran arribar a superar els 37 graus a zones de Mallorca. Avui màximes de 33 graus a Palma, 32 a Maó, 31 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel clar. Demà divendres pujaran lleugerament les temperatures. 34 graus a Palma, 33 a Maó, 32 graus a Eivissa i 30 graus a Formentera. Continuaran especialment altes a la illa de Mallorca. També es mantindrà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat i boires durant el matí. La nit serà tropical amb mínimes de 25 graus a Formentera i 22 a Palma. És una informació d'AEMET.
20: Ho dèiem en portada, les Illes Balears encapçalen la pujada de preus en la compra-venda d'habitatges en l'àmbit nacional, segons les darreres dades publicades avui pel Centre d'Informació Estadística del Notariat. Enric Amàs, bon dia.
24: Bon dia. El preu del metre quadrat s'ha situat a les Illes en 4.384 euros, un 16% més que en el mateix període de l'any passat. Tot i així, la compra-venda d'habitatges ha caigut a les Balears un 20% interanual i també cau la concessió de préstecs hipotecaris destinats a la compra. En aquest cas, el descens ha estat de gairebé un 10% amb 500 operacions.
20: Els agents de la propietat immobiliària confirmen aquesta tendència de cada vegada es ven manco, però més car. José Miguel Artieda és el president de l'Associació d'APIs de les Balears.
21: S'agota el producto. Cada vez hay menos producto en el mercado, con lo cual pues hace que suba el precio. Sube el precio, pero el número de transacciones disminuye. Esto es algo lógico, ¿no? Que el año pasado cerró el número de transacciones con un balance positivo de un 5% y ahora vemos en los últimos 6 meses que está decreciendo.
20: Precisament, la OIB i el Col·legi d'Agents Immobiliaris han decidit professionalitzar aquest treball amb un curs propi impulsat per la Càtedra de Dret de la Universitat.
24: El president de l'associació ha volgut diferenciar els seus col·legiats dels intermediaris immobiliaris, és José Miguel Artieda.
21: Nosaltres en els col·legis som 400 professionals, però en el registre ja superen els 1.200-1.400 i tenim coneixement de que els que se dediquen en aquest món superen els 3.000. És a dir, que un ciutadà topi amb un bon professional és proporcionalment complicat i el que se fa pues, és demonitzar a tothom, se fica tothom en aquest sac.
24: El curs començarà el mes d'octubre si hi ha un mínim de 15 alumnes.
20: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep ja estudia com desallotjar un assentament situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És un espai on ja fa molts anys que hi viu gent, però que s'ha vist incrementat pels desallotjaments del seu voltant. Ara el que més preocupa als que hi viuen és la brutícia que s'hi acumula i el risc d'incendi que comporta. Ignasi Gras.
1: Després del desallotjament de Punta Xinxó, la preocupació ara de l'Ajuntament de Sant Josep és la de l'assentament situat al final de Cala de Bou, just abans d'Esportes Torrent, al carrer Conca. Aquest espai ha estat ocupat durant els últims 15 anys i fins fa només 5 hi convivien de forma organitzada unes 5 famílies, però ha estat arran dels desallotjaments recents, com el de la setmana passada, que aquest espai s'ha vist saturat per l'arribada massiva de nouvinguts. I ara la principal por dels que hi viuen és la brutícia que s'hi acumula amb l'elevat risc d'incendi que pateix l'illa. Com passa en altres casos, la major part dels que hi viuen tenen feina però no poden pagar un lloguer a Eivissa. A banda d'aquest, l'Ajuntament de Sant Josep també té en el seu punt de mira el del Gorilla Market, un assentament on alguns veïns denuncien que ja s'hi acumula més gent arran dels darrers desallotjaments recents a la zona.
19: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
20: El Consell de Mallorca fa una passa més per limitar l'entrada de vehicles a l'illa i avui ha signat un conveni amb les principals navilieres que operen a Mallorca per conèixer la quantitat de cotxes que entren pels ports mallorquins.
22: GNV, Transmet i Baleàries mostren a favor de col·laborar amb la institució insular, però demanen que, a més de restringir l'accés de cotxes per via marítima, s'adoptin altres mesures. Miguel Pardo, director d'Assumptes Institucionals de Transmet, i Adolfo Autor, president de Baleària.
2: Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo. Para resolver el problema primero hay que conocer el problema y para conocer el problema hay que tener el dato.
3: Habiendo que restringir, habrá que hacer muchas otras cosas y medir hasta qué punto si el que viene en barco deja de venir en barco porque no puede traer su coche, va a terminar viniendo en avión y va a terminar alquilando un coche, y si no hay coches va a terminar no viniendo o va a terminar generándose un mercado negro, que es lo que suele pasar en estas cosas, y terminan alquilando la casa con el coche incluido, ¿no?
20: En aquest sentit, Tutor apunta que a Eivissa enguany han detectat fins al 30 de juny una caiguda dels passatgers no residents de l'11%, mentre que el transport aeri ha augmentat en un 6%.
22: A més, recorden que els que viatgen en cotxe són principalment els residents de les illes, els turistes nacionals o els que fan estades de llarga durada. En qualsevol cas, les navilieres han signat avui un conveni per aportar totes les dades que tinguin del 2024 i 2025. A partir d'enguany, l'entrega de xifres es farà de forma trimestral. El Consell de Mallorca assegura que les restriccions entraran en vigor la temporada que ve. Llorenç Galmés és el president.
4: És un clam social aprovar aquesta nova regulació. Entrarà, com saben, els propers mesos d'estiu de l'any que ve.
20: Precisament l'aprovació de la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa és una de les mesures que Més per Mallorca exigeix que s'aprovi demà al Consell de Govern en un decret llei de mesures urgents contra la saturació turística. És la resposta dels ecosobiranistes a la reunió d'ahir entre Pedro Sánchez i Marga Proens, dos líders, diuen a Més, instal·lats en el cinisme i incapaços d'agafar el clam de les 70.000 persones que diumenge passat sortiran al carrer reclamant posar límits.
24: Més per Mallorca sosté que els problemes de residents no agafen vacances i exigeixen a Proens que demà mateix aprovi mesures com la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca, l'augment de l'ITS, la irreducció de 140.000 places turístiques, un impost als rents a car i que se declari les Illes Balears com a zona tensionada. I recorda que en els 3 anys de govern de Proens el nombre de turistes ha augmentat en 1,5 milions. Lluís Apesteguía és coordinador general de Més per Mallorca.
5: No només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim. Malgrat el que ella diu, els mallorquins servim molt més que per fer de cambrers i de recepcionistes d'hotel. El que necessitem és tenir una presidenta o un president que cregui en nosaltres.
20: I Menys Turisme, Més Vida ha fet públic avui el recorregut de la manifestació convocada dia 8 d'agost a Sóller contra la massificació turística. La plataforma celebra que els comerciants no s'oposin al pas pel carrer de Sa Lluna.
22: Aquesta via, expliquen, és un dels espais més representatius de la vida comercial i social del poble, per la qual, especialment durant la temporada alta, els residents eviten passar per la gran quantitat de turistes que s'hi apleguen. Tot i així, per tal d'evitar que la marxa afecti significativament l'activitat dels comerciants, des de l'organització expliquen que el pas per aquest carrer tindrà una durada limitada.
20: UGT presentarà una denúncia davant Inspecció de Treball davant el fals, diuen, reforç de plantilla dels agents portuaris anunciat pel govern la setmana passada pel dia de l'eclipsi. El sindicat assenyalant que la previsió de Ports d'Iber és fer aquest reforç amb el personal actual, obligant-los a fer hores extra. Xavier, ara, bon dia.
6: Bon dia. Ports i Bé no contractarà nous agents portuaris per reforçar la plantilla durant el dispositiu especial del govern l'hora baixa de dia 12 d'agost. Segons explica el delegat del Comitè de Seguretat i Salut de Ports i Bé d'UGT, Juan Guardiola, l'empresa va enviar un correu als treballadors indicant que el torn d'hora baixa d'aquest dia havia de quedar cobert i que, si no és possible fer-ho amb els mitjans disponibles, la plantilla hauria d'allargar la jornada.
7: Les hores extres són voluntàries. Totalmente voluntarias. Tú no puedes, o creo que no se puede prever que a través de horas extra o el refuerzo de horas extras, un refuerzo se cumpla.
6: D'altra banda, Guardiola adverteix del perill que suposaria per a aquests treballadors allargar la jornada fins a les 11 del vespre, ja que, explica, els agents, a banda dels que fan feina al parc comercial, no estan avesats a fer feina a la nit, un fet que, lamenta, podria comprometre la seguretat dels navegants, que tindrien una falsa percepció de seguretat.
7: Que les persones que vayan ahí han leído que va a haber un refuerzo. Entonces, cuando tú vas a un sitio que te dicen que la seguridad va a ser mayor, tú ya vas con más tranquilidad. Y eso no es así. Que tenga en cuenta que las personas que van a salir al puerto, que extremen la precaución, porque a lo mejor las personas no están totalmente descansadas.
6: Els empleats de Ports i Bé sentencien, per tant, que la seguretat a la mà no pot dependre de la sobreexplotació dels recursos humans disponibles.
20: I a Menorca, el PSOE denuncia que la llei del litoral que impulsa el govern lleva a l'illa algunes de les competències que havia aconseguit a través de la llei de reserva de la biosfera.
22: S'elimina, per exemple, l'obligació del govern de consultar el Consell abans d'atorgar concessions i autoritzacions sobre el litoral. També retira el Consell la potestat de determinar la capacitat de càrrega de les platges, ordenar els fondejos, establir criteris per a les ocupacions del litoral i definir mesures d'adaptació al canvi climàtic. El diputat Marc Pons afegeix que també es limita la capacitat del Consell d'intervenir en el control dels aqüífers, la regulació dels regadius, els abocaments i les concessions d'aigua. Tot això en un moment especialment delicat per la situació dels aqüífers de l'illa.
8: Amb un debat obert, social, i en decisions que els nostres ajuntaments estan tenint que prendre de manera dura perquè afecten, evidentment, a restriccions. Home, que tu ara decidesquis el buidar de contingut les competències del Consell de Menorca per poder coordinar totes aquestes mesures amb el Consell, amb els ajuntaments, evidentment té molt poc sentit.
20: Com cada 30 de juliol, des de fa 17 anys, Calvià ha retut homenatge als dos guàrdies civils assassinats en el darrer atemptat d'ETA, recordem-ho, tal dia com avui, de l'any 2009.
24: Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salva varen ser les darreres víctimes de la banda terrorista a Espanya. Avui de matí, en lloc de l'assassinat a Palma Nova, s'ha inaugurat un monolí de pedra coronat amb un tricorni. Prop de 200 persones han participat a l'acte fent costat a les víctimes dels dos agents. El batlle de la localitat ha exigit que continuï la recerca dels autors materials de l'acte terrorista a només 3 anys de la prescripció dels delictes. Montserrat Lezaún, mare de Diego Salva, ha rebut tot homenatge al seu fill amb aquest missatge.
10: Tenemos que hacer un ejercicio para sobrevivir a nuestro hijo de perdón. Yo tengo 8 hijos más que Diego, pues creo que no se merecen tener una madre que transmita rencor, odio, resentimiento, porque no es propio de una madre. Diego era un guardia civil, bueno, pues ahora es un héroe. Y somos la familia de un héroe.
11: Dieron una cifra, pero ustedes están ridiculizando a los funcionarios de la casa y a los policías locales porque dicen que esa cifra...
20: Sentim el so que ens arriba en directe del darrer ple de l'Ajuntament de Palma abans de les vacances, on es debat sobre la saturació turística i també sobre la manifestació de menys turisme, més vida. Està previst que es debati d'aquí uns minuts també sobre la reforma de l'edifici de Gesa.
22: Són punts de l'ordre del dia que es veuran a les pròximes hores. Fins ara, en la sessió hi han intervengut diferents associacions veïnals, com l'Associació de Veïnats de Ses Veles, que rebutgen el projecte guanyador i demanen un parc verd. Joana Maria Gil Pasqual és la portaveu.
25: El veïnat no volem un simple exercici de paisatgisme ornamental. Exigim una autèntica renaturalització urbana amb una massa arbòria suficient per actuar com a pulmó verd de la ciutat i com a continuació natural del Parc de la Mà. Una pèrgola no és un parc.
22: Els veïns de Sa Llotja i del Puig de Sant Pere exigeixen a Cort la mateixa rapidesa en actuar contra el renou que varen tenir els agents per retirar els seus cartells on demanaven silenci. L'associació accepta la multa que els hi va interposar el consistori i denuncia els incompliments dels locals i terrasses de l'ordenança. José Luis Gil Miró.
9: Nos gustaría que actuaran con la misma celeridad y resultado con los que actuaron ante los hechos denunciados. Por cierto, en el Borne hay aún establecimientos, dos me parece, tardan mucho los funcionarios en actuar, que continúan dejando mobiliario en la calle.
22: També han intervengut en el pla la tercera edat de Son Cladera, que integren 350 jubilats. Demanen a Cort que torni a obrir el local del qual han estat desnonats per la Fundació Sa Nostra. Propietari de l'immoble en venç el contracte de lloguer.
20: Temps ara per la informació esportiva.
24: El Mallorca s'imposa per 4-2 contra l'Itihad de la Lliga Saudita en el segon amistós de pretemporada en el debut com a titular del porter anautena. Sergi Darder n'ha tingut prou amb 4 minuts per estrenar el marcador. Els saudites, però, han empatat en el minut 12. En el 16, Suma Joro ha tornat a avançar els vermells després de rematar un córner centrat per Pablo Torre. El càntabre ha marcat el tercer ja en la segona part i l'Ubumbo ha fet el quart. I en quant al moviment de la plantilla, pendents que es faci efectiva la venda de Samu Costa a l'Al-Nasser de l'Aràbia Saudita també. L'acord, això sí, està tancat entre les dues parts per 22 milions d'euros. Seria la venda més cara de la història del club. Tot mentre la direcció esportiva estaria fent feina també per dur Josep Cerdà, actualment jugador de l'Andorra. El Mallorca manté el seu interès pel Poi en sí, que voldria tornar a jugar a l'Illa. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal a fer el primer entrenament de la pretemporada. La plantilla, formada per 16 jugadors, es dona per tancada. L'entrenador Antonio Vadillo, que sumarà 10 temporades a la banqueta palmesana, assegura que la millor notícia és la continuïtat del bloc que va competir la temporada passada.
12: Son muchas temporadas con muchos cambios de jugadores. Este año hemos podido mantener el bloque, eso es importante. Hay un trabajo ya de meses anteriores, de toda la temporada pasada, ¿no? Y con las incorporaciones que hemos tenido, que también hay dos jugadores como Carlos y Diego que ya nos conocen, que me conocen a mí personalmente.
24: Per cert, el jugador Bruno Gómez parteix a l'Anderlecht de Bèlgica i posa punt i final a la seva etapa al conjunt mallorquí després de jugar aquesta temporada cedit al Semey de Kazakhstan. En bàsquet ja coneixem el calendari de la primera FEB. La Lliga començarà amb un derbi mallorquí entre el Palmer i el Fibui. El proper 25 de setembre, l'Estia Menorca obrirà la temporada a domicili davant el grup Alega Cantabria. En atletisme, Esperança Caladera i Marc Escandell han estat convocats per disputar les europeus de Birmingham entre el 10 i el 16 d'agost.
20: I avui a la cultura vos contem que l'Atlàntida Film Fest encara la recta final.
13: Corazón apasionado, disimula tu tristeza.
20: Darreres quatre jornades de festival que avui té com a plat fort la projecció de la versió restaurada de Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un aclamat llargmetratge documental de Fernando Trueba dedicat al mític cantautor Chicho Sánchez Ferlosio i que es va enregistrar fa 42 anys a Sóller.
22: Una joia recuperada que emocionarà els amants de la cançó protesta i del cinema documental. Va ser la segona pel·lícula de Trueba i es va fer d'una forma, diu, total. Totalmente libre.
14: Lo que es interesante es que es una película improvisada al 100%. O sea, nunca se escribió una palabra en un papel y además era también el pacto que habíamos hecho. No hablar de ella y no pensar en ella. O sea, improvisarla, hacerla.
22: Se projectarà a les 10 de la nit a la Misericòrdia i comptarà amb la presència del director. Prèviament a la projecció hi haurà un concert a càrrec de Teo Planell.
15: Busco en el viento el refugio.
20: I és que l'Atlàntida també ens ofereix una nova jornada de música i cinema a ses voltes amb l'actuació de Martin i la banda de música electrònica Mainline i Magic Orchestra.
22: La nit acabarà amb la projecció de la comèdia d'animació Jim Quinn i una altra de les pel·lícules de la jornada serà Virginia Woolf, Noche y Día, a les 9 del vespre a la Sala Rivoli, la primera adaptació al cinema de la novel·la homònima de l'escriptora britànica.
0: Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal.
16: I més cites culturals per avui, continua el cicle Jardí al recinte del Mallorca Live.
22: Amb les actuacions de Nil Moliner, a qui sentiu de fons, i Roy, dos dels grans noms del pop nacional, les portes s'obriran a la xat del vespre.
16: Nosaltres ho deixem aquí per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional demà a partir de les 7:25 del matí.